0: A la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Catevila y Ramón Alberó en la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar,
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I a Apple. I a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un one hit wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. The night Chicago died. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Wagon Eyes. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

0: Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estany fort. I enmig de vestides amoroses, bevet seu record.

Sensit. Se bottella e un singolo. Més quan ja més passa, seguitera.

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, tant, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure el que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tenc tantes i tantes de tuixa, mai he vist una de tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: també. Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espel d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb el

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

Ai, quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellós, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del 70... va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Hello. How are you? Have you been all right?

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert, que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Oh,

Vice Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. Qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia. A condición de que se enseñen las cartas. Es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más. Por ejemplo, el más. Dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Will Stop the Rain, qui aturarà la pluja. De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival, metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All You Need Is Love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posar a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que a la cara B, el títol també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montal, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe you and I will fall in love.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho. Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: És hora de connectar amb la música, de començar el dia amb ritme, de descobrir les cançons que més sonen i totes les novetats del moment. Escoltes ara la llista d'èxits de Les Més Virals, amb Esther Torrents.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts un dissabte més i una setmana més aquí a Les Més Virals de Ràdio Manlleu i Ràdio Castellterçol. Avui, que són dissabte 10 d'octubre, anem a repassar quines són aquestes cançons en català que ara mateix són tendència arreu, no només a la ràdio, sinó també a la xarxa social. Per endavant tenim 18 propostes molt interessants totes elles. I atenció, perquè avui cauen de la llista ni més ni menys que Cora, amb Perduts tu i jo, Els Catarres, amb Diumenge sense drames, i també la Ludwig Bank amb Xavier, el tècnic de so. Per tant, seran tres cançons les que entraran, i us anunciem ara que en tindrem encara una altra, i és que la llista passa a ser de 17 a 18 cançons, així que pareu bé l'orella, que abans no arribem al número 1, tenim molts èxits per endavant.
2: Els dissabtes connecta amb la música.
0: Això és novetat.

0: La primera novetat que us presentem avui són el Sexeni des de Lleida, amb això que es diu Malalts de Somni, una cançó vital i tot un ode a l'amistat i a recuperar les arrels, eh? Això de tornar a casa i gaudir-ho al màxim. Un grup de joves amb un to sempre molt vital, molt alegre i positiu, per al qual nosaltres apostem i fort en aquesta llista d'èxits que no és altra que les més virals.
1: Les més virals. 17.

0: i seguim posant-hi ritme, festa i bon humor aquest matí de dissabte, escoltant el més nou de Marcos amb K, acompanyat de Scott i de K. Després de fer-nos ballar aquest estiu amb el Festuc, ens presenten ara Fachenda, una devanera i samba brasilera que la veritat està molt i molt bé. Olor a èxit, i si no, temps al temps. De moment portem ja dues novetats presentades aquí a la llista de les més virals. Veurem què passa avui, si hi ha més pujades, més baixades, quines són les altres novetats i també quin és el nou número 1 per la propera setmana. Esteu preparats? Sí? Doncs va, connecteu amb nosaltres.
1: Connecta amb la música. Estàs escoltant les més virals.
2: 16.

0: Prou amb el seu segon senzill, aquest de Colors, una cançó que ens parla de la importància de cuidar els vincles. I ara escoltem Alfred García, que ens baixa dues posicions aquesta setmana amb aquest Vine'm a buscar, una proposta que durant tot aquest estiu ha intentat convertir-se en la cançó de l'estiu. No ha sigut així, però sí que ha sigut una de les propostes més positives i lluminoses que hem pogut gaudir. Ara ja marxant aviat de la llista, veurem què passa la setmana que ve. De moment es manté aquí. I atenció, ens arriba una altra novetat. Preparats per escoltar-la? Sí? Va, som-hi.
1: 14.
0: Aquí tenim el més nou del Sutherland.
2: Sembla que és l'última.

0: el trio barcelonès i torna amb una proposta d'indie pop que ens agrada moltíssim. És això que es diu L'Última i s'estrena avui aquí a les més virals, aquesta llista que ara escoltes simultàniament en directe a través del 107 a Ràdio Manlleu i també a Ràdio Castellterçol. Tercera novetat, doncs, que et portem avui aquí i nosaltres, que amb moltes ganes, seguim pujant amunt en aquesta llista d'èxits que no és altra que les més virals.
1: Les més virals amb l'Ester Torrents.
2: 13.

0: Una cançó de ritme lleuger, d'aquelles que van entrant a poc, però que s'acaba quedant. És el més nou de Soc un Bohemio, l'hem gaudit i molt aquest estiu. Es diu Un dia qualsevol d'agost i aquesta setmana ens baixa dues avall i es queda en aquesta posició número 13. Un número que alguns diuen que és el de la mala sort. Nosaltres pensem que no hi ha números que tinguin bona o mala sort, sinó una llista amb 18 cançons, que és la de les més virals a Ràdio Malleu i a Ràdio Castellterçol, obrint les portes del cap de setmana i portant-te molt de ritme a través de les ones.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència. 12. Tens tanta...

0: Un artista jolent que ha convertit les relacions tòxiques en tot un himne pop. És Red Flags, és una cançó que coneixem ja des de principis del passat mes de juny i aquesta setmana ens cau 3 avall, des de la 9 fins aquí, fins la número 12. Una proposta que parla d'amor i de desamor i que trobem en el seu primer treball d'estudi després de fer-se viral a través de les xarxes socials, especialment des de TikTok i Instagram, on ell versionava moltes cançons en català.
1: Escoltes les més virals.
2: 11.
0: I ens posem tendres, va.

0: sens dubte ha sigut l'artista revelació d'aquest 2026. Ell és Ivan Herzog, és un cantant i compositor que ens va enamorar tots amb aquella cançó que es deia Et prometo. Doncs bé, aquest Des de lluny és la continuació d'aquella història, ara interpel·lant a tots els oients, és una visió molt més madura del que és l'amor. Una cançó aquesta setmana ens puja una posició i una proposta d'aquelles que és agradable escoltar enmig de totes aquestes altres carregades de ritme, com la que ve a continuació. Us havíem promès quatre novetats, doncs ara arriba el moment d'escoltar aquesta quarta. Som-hi!
1: Els dissabtes connecta amb la música. 10.
2: Em desperta una companya perquè...

0: Doncs molta atenció a aquest grup que es diuen Gorraneta. Fan una barreja d'estils brutal amb música pop-rock i també una mica d'esca amb un ambient molt festiu. I aquesta cançó que es diu Marta ens parla d'una història tan senzilla com la d'un nen que es perd al mig de la muntanya. I una cançó que tant si coneixeu alguna Marta com si no, és perfecta per dedicar-li a algú que tingui aquest nom. Jo en conec una. Des d'aquí, si m'està escoltant, li dedico molt especialment. També la fem arribar i la dediquem a tothom que ara mateix ens estigueu sintonitzant a través del 107 de l'FM, Ràdio Manlleu i Ràdio Castellterçol, i també a través de les seves respectives pàgines webs, on cada setmana hi pengen el podcast d'aquesta llista d'èxits.
1: Les més virals. No.
0: I anem a escoltar un dels grups més representatius de la música urbana en català. Són els 30 ho fam, això és La Família. Cançó aquesta setmana ens baixa dues avall. Cançó que trobem també en el seu darrer treball R31.

0: la que ens porten Naina i Jules, això és Cara de cul. Una cançó que puja ni més ni menys que 8 amunt des de la 16 que la teníem la setmana passada fins a aquesta número 8 d'aquest dissabte 10 d'octubre. Una cançó d'aquelles que carrega les piles i, a més, 100% femenina amb aquestes joves artistes, una de València i l'altra de Girona, combinant al màxim les seves veus cantades en català.
1: Les més virals. 7.

Xis Kids, ens pugen 3 amunt aquesta setmana amb això que es diu Que s'aturi el temps. Era una proposta que vam gaudir moltíssim al llarg de tot l'estiu. Amb ella, de fet, l'encetàvem i ells el que feien era això, ens deien que tant de bo poguéssim aturar el temps, sobretot en aquells moments en els quals gaudíem al màxim. Nosaltres volem seguir-ho fent, no ens acompanyen ni la calor ni el sol, però sí la bona música cantada en català a través d'aquesta llista que no és altra que les més virals, repassant-vos cada setmana totes aquelles cançons que ara mateix són tendència arreu de Catalunya. I seguim escoltant encara més cançons d'aquest passat estiu. 6.

En aquesta posició, número 6, es queda el nostre anterior número 11. En baixa 5 avall, El Ventilador. Aquesta cançó que feien a 3 veus, Buhos, Banda Neon i Mon DJ. Una cançó festiva com poca i que, a més, ens ha acompanyat molt aquest estiu. Ella i El Ventilador. Que encara ara seguim gaudint i escoltant a través d'aquestes sintonies de Ràdio Manlleu i Ràdio Castellterçol i a través d'aquesta llista d'èxits de les més virals. Avui que som dissabte 10 d'octubre del 2026, nosaltres encetem el cap de setmana amb ganes, amb il·lusió i amb molt de ritme.

0: I seguim encara amb aquestes cançons d'estiu que resisteixen a marxar de la llista. Joan Dausà i Mamaduixa ens presentaven aquest Papi posa-lo al disc. Aquesta cançó que Julieta, la filla d'en Joan, li va demanar al seu pare explícitament que posés en el seu nou disc, i ell que ho va fer-ho, i a més l'ha convertit, aquesta cançó, en una de les imprescindibles d'aquest estiu. Aquesta setmana ens torna a pujar una posició amunt, nosaltres que la seguim gaudint i que la seguim posant amb moltes ganes a través d'aquesta llista d'èxits.
1: Les més virals amb l'Ester Torrent.
2: 4.
0: I en aquesta posició número 4, baixant-ne una respecte a la setmana passada, Els Amics de les Arts. Això és Segurament t'estimo, i sona superbé. No.

0: Els amics de les arts, que no són altres que en Dani Alegret, en Joan Enric Barceló i en Ferran Piqué, un dels trios més famosos de la música en català, amb una llarga trajectòria ja. I amb aquest nou tema que es diu Segurament t'estimo, segona setmana consecutiva aquí a la llista de les més virals.
1: Tots els èxits són aquí. 3.
0: Com per exemple el més nou de Maria Jaume, una altra de les propostes aquesta setmana puja amb força, 5 amunt. Es diu Festa i Drama, la proposta, i és una cançó de pop electrònic que es posa la mar de bé a escoltar.

0: Connecta amb la música. Estàs escoltant les més virals. 2.
1: I ara mateix tens el plaer d'escoltar un duet, o millor dit, un trio de luxe, el que fan Ginestà i Nil Moliner. Això és Amb qui estaràs. I aquesta setmana repeteix posició.

0: tema que ens parla de desamor i de records i una cançó amb una col·laboració de luxe que es diu Amb qui estaràs, resistint-se a pujar al número 1, mantinguent-se aquí a la de plata de posició, la número 2. El Germán Serra Salses, acompanyat de Nil Moliner, tres veus increïbles.
1: Les més virals amb l'Ester Torrents. Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.
0: I posant en valor l'amistat i les petites coses i el fet de poder-les compartir tots junts, aquí tenim els

0: cançó es diu Era això, ells són detallets. Dues setmanes ja aquí a les més virals i pujant de 3 amunt fins al capdamunt de tot d'aquesta llista d'èxits que escolta simultàniament cada dissabte al matí de 11 a 12 a través de les sintonies de Ràdio Manlleu i Ràdio Castellterçol al 107 de l'FM i també a través de les seves respectives pàgines web. Nosaltres amb ells ens despedim. Com sempre, un plaer gegant haver-vos acompanyat, ja sigui molta o poca estona. Esperem que hagueu gaudit amb tots aquests temes que us hem anat presentant. Com us diem sempre, sigueu feliços, feu l'amor i no la guerra. Ens retrobem, si tot va bé, la setmana que ve, amb més èxits, amb més cançons i totes elles cantades en català.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. Welcome to

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
3: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
1: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
3: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
5: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
1: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
3: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
3: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
6: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
7: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
8: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses i moltes queden fora.
7: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
8: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
7: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
4: Que és important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
7: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
1: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui durant tota la setmana, ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
9: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
10: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
9: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
11: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
9: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya, concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
1: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Germanes a Sevilla des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
12: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
3: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
13: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
3: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
14: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
1: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
3: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
1: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el partit nacionalista basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la mesa nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
3: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
1: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
3: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
1: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
3: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
6: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
15: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
6: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
16: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
6: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
1: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
3: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnocell és l'alcaldessa de Granollers.
17: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
3: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors que també van ser evacuats encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
1: Parlem ja de mobilitat des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui. Han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
3: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
1: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
3: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
1: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
3: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
1: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
3: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifé ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
1: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
3: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
18: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
19: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectant, no? Que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
18: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
1: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
3: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
0: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona es una ciudad súper flamenca y que además nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque Las Migues somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mi el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
0: Amb Les Migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
1: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
3: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Portlligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
22: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Portlligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
23: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
22: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
3: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el Dimas davant de Galatasaray en el partit de Champions.
1: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
3: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
1: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
3: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. A la prèvia del partit, des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube, pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica, que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algesires i ferri cap a Ceuta, on van arribar va ahir a endormir ja, i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion, però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
1: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 5:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
3: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Juventud Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
5: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que et dic, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot. I estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades ens van portar un punt des de Cartagena, però esta vegada els 3.
4: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a Terres Andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
3: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho i Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans, el migdia la Força Lleida a la pista de l'Obradoiro i el Manresa a la del Madrid. Ja per la tarda la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
1: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Alguiris Lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit, però un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16 els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
25: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
26: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
27: ¿Qué problema hay?
26: Algo cambió.
28: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
26: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
27: ¿Y?
26: Nosotros.
25: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
27: Tienes que causar dolor. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
29: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
25: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
30: No hay países malos.
31: Excepto el de Doña Gritona, claro.
30: Bienvenido.
32: Creo que necesita uno más grande.
33: ¿Qué te parece?
34: ¿Mami?
25: La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
33: Intentes enganyar-me. Bella, sou jo.
22: Anem allà a la figura de Sal...
33: Soy mamá.
2: Continguts en xarxa.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
3: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
1: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
3: Per la seva banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pissarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
0: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
1: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
3: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
3: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. A aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
9: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues tant a atenció primària com als serveis especialitzats i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses i moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes germana, de malestar.
9: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
11: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, potser a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental ens està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
1: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
3: En alguns llocs com Amposta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara a l'Àries.
12: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
13: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
12: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
14: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
12: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja tenen funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
1: Obrim plana política perquè els partits Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez

0: Ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
1: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
2: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
3: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
1: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
4: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
3: Seguim parlant d'Esquerra Republicana perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
1: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
3: I per la seva banda, la CUP decideix avui en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquests comicis.
1: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
3: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
1: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i a les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
3: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
1: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
5: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
6: Tots els finals de barranc d'estos 7-8 barrancs grans que tenim són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc. Pues pràcticament han desaparegut.
5: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals, com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
6: I, bueno, i amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no?, per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
5: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
3: Parlem ara de mobilitat tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana.

0: catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
1: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: Seguim amb mobilitat, en aquest cas, a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet-Sanfós i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
1: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sanfrost i Montmeló amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
1: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
0: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
1: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu els agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
1: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
2: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
3: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure també una anàlisi de les possibles futures intervencions.
2: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
0: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
1: Una parada del bon lloc del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 entitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
4: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
5: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
4: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
0: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
1: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collada Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
6: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
7: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
8: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que al principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
7: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
9: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
0: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
1: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
10: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
11: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre ens anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
10: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
0: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
1: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
12: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
13: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
12: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant de Galatasaray per el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
15: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4, i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria, i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 3:15, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
16: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors. Per exemple, els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielero i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrenant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
1: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Des de les 12 de migdia d'ahir divendres i fins avui a les 2 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació de sortida del 12 d'octubre. Aquesta xifra equivale al 95,2% dels 5.070.000 vehicles previstos en aquesta operació sortida. La mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de la tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables. I els partits polítics entren a la precampanya per les eleccions d'aquest 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Germanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes. El líder socialista ha acusat la dreta d'escampar mentides sobre el vot per correu perquè, segons ha dit, té por de perdre les eleccions. Mentre que, per la seva banda, el Partit Popular ha triat Madrid per fer el seu primer gran acte de precampanya, i allà és on Núñez Feijóo ha assegurat que Espanya necessita un canvi de direcció.
2: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección, y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert sobre qui haurà de liderar-ho. I en cultura, les joves Xiquets de Valls té un compromís aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda, amb la mirada posada en Santa Úrsula, que serà el 25 d'octubre. De Ciutat de Valls, David Prats.
3: Els vermells actuen a la diada del Museu Casteller de Valls, on tot i les baixes preveuen centrar-se en els castells de buit sense descartar el castell bàsic de nou. A la mateixa plaça hi haurà els Xiquets de Reus, que arriben amb la moral pels núvols després d'haver descarregat la tripleta màgica al concurs de castells. Els del Baix Camp tenen previst portar-hi el 4 de 8 i dues construccions amples de 7. Completen el cartell els Xicots de Vilafranca, que treballen amb l'objectiu de portar a Valls la clàssica de 8.
1: I pel que fa a Barcelona, el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, David Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres del Leno, que va aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals, i ha posat el focus en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en les obres i una eventual prevaricació administrativa. Mentre que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada a una urbanització de Maspujols, en el Baix Camp. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anat a casa. Com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca. El tete no es casa. Les coses sí canvien aquí, no ho fan massa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: 107 FM.
1: Informació, música.
0: Ràdio Manlleu.
1: La ràdio del Ter. Yeah.

0: Hit 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatge amb tranquil·litat.
1: Dang it, I want to end the game.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ARET segona mà.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

paper. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també.

cuenten històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: sí que toca, ja veu. Aixecarem tanc.
1: Freqüència d'èxits.
2: 107 FM.
1: Ràdio Manlleu.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per al Món.cat i confirmat per la CN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingir de qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 2:15 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart, a Girona, en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Brians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia, la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada de demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Ètnikos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy i a l'Eurocup masculina, la segona màxima de competició. El Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça de grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: El que fa al futbol ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals, ja hi torna a haver Lliga. El Barça juga des de 6:45 contra el Getafe. Només arrencar el minuto, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0, amb què hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu, amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Vigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Palau i Vigues juguen ara mateix des de les 7 de la tarda. De moment 0-0 al marcador i Voltregà-Cerdanyola serà a partir de les 9 del vespre. La final demà a la 1 del migdia.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada de demà, perquè ha acabat perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com dèiem, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 8:15.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals en aquesta final a 4 que es disputa a Bigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part. S'enfronten el Palau i el Bigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols. 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugant-se ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina algun partit de la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga la final a 4, la masculina la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 8:15 juga el Calafell Reus. De moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig d'obertura entre el Barça i el Magnaixota, i també a les 9 en hoquei gel a la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà en el seu ja tercer partit de la jornada. S'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba doncs, aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Dong dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa a l'Illa per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Etnikos per 6 a 7 i, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat a l'Illa per 29 a 10 i el Terrassa al Dong dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions, i el Catalunya doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé, minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell, després de tornar a guanyar, de golejar, de fet, a l'Illa, en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
2: Per la via ràpida, l'Astralpool Natació Sabadell ja té al Sarró el bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Enri Carnella, 26 a 4 ahir davant el Dong neerlandès i 29 a 10 avui davant el Lille francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
3: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions y bueno, pues esperar el partido de mañana para conseguir saber si somos primeras o segundos de grupo.
2: Doncs demà a 3:15 i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa, però com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
0: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 3:15, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Dong, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
4: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Dong, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava el marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut, a la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2-6. Amb aquest avantatge important de 4 gols, marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1-4 al tercer quart. I a l'últim, doncs el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Dong aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
0: Després de la partida escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Dong i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
5: Molt contents perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui amb aquesta clara victòria l'hem aconseguit, satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa i a pensar demà en el partit del Sabadell. que serà un partit molt difícil i per totes amb ganes, amb il·lusió. Un derbi sempre és especial, portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions, Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions, o sigui que ens coneixem molt bé, s'ha reforçat molt bé, ha incorporat 4 o 5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria, té la millor portera del món, i la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble, i les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia, és un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
0: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
1: Sí, en tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs, a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11 a 15. El Barcelona havia guanyat el Bulldogmeni per 17 a 12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10 a 19 al Podoritxa i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9 a 11. Demà el Terrassa jugarà davant del Manà a 11:45 de la migdia i a les 10 el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà entretenent perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
1: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empatant el partit a 1, l'Espanyol dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
0: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits supera en un a Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga, 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el QE de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te metan un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacan debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así y nos ha costado meter eso así y al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la verdad es que el equipo está muy fastidiado, al final nos marcan gol al último minuto, es normal. Son cosas que no poden passar i, bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, ja que defensar el resultat en un camp com aquest apreten bastant i bueno, és normal que els últims minuts estem una mica defensant, però, bueno, ens quedem amb cara de tontos.
0: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9. Havia perdut dos partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs, se li van escapar aquests dos punts en temps afegit. Ara mateix 11 amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, no passa res. I a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenta fer obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica. I a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem tingut la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta del pal, les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea, i la darrera jugada, que el partit s'ha d'acabar, estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres, no concedir un atac que hem concedit, i que a sobre s'ha acabat en gol.
0: Minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
1: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell, un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena, ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amunt a la classificació.
0: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de play-off amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat, gran inici arlequinat. Podria haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'ex-arlequinat. La col·legiada Olatz Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena, però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada amunt de Cuqui i Zalazar, i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1. L'inici de la represa ve marcat per la segona jugada polèmica, segona groga, a Edgar González, per suposadament haver impactat a la cara d'Escobar, precisament, i el Sabadell ha hagut de jugar, comptant l'afegit, 40 minuts amb un de menys. Ha canviat radicalment el guió del partit. El conjunt ballesà s'ha dedicat aleshores a tenir un bloc baix i intentar sorprendre a la contra, i malgrat el domini cavallà, el Ceuta només ha tingut una onada molt clara, precisament d'Escobar també. Tot girava, tot pivotava avui al voltant del català, però la seva rematada ha sortit desviada, alta, per sobre de la porteria de Foli. Qui ha tingut encert ha estat precisament Baena. En el minut 81, en una contra iniciada ràpida, amb passada filtrada de Pere Pons i superant un altre cop a Guille Vallejo per acabar signant el definitiu 1-2, malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors d'Olatz Rivera que han condicionat clarament el partit.
11: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
10: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion, per tant el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
0: Doncs a sumar 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable i també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
1: Sí, no jugarà fins dilluns. A les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació. Ara mateix és 5è el Girona, veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
0: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de playoff, per tant, tenim els dos equips a casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després, això sí, de venir, de sumar 7 punts dels últims 9.
12: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser... tenir aquesta regularitat i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa que si aquest aconseguim alguna cosa positiu, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los, no? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una clau per dir que pots guanyar o perdre.
0: I 8 i 25 minuts, no hi ha primera federació femenina, com tampoc Lliga F aquest cap de setmana, però sí segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
1: Sí, ja ha jugat l'EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte. De moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 amb l'Osca, i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
0: Doncs a l'EM, que ha perdut, Samu Luna és el seu tècnic.
13: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado un penalti, hemos perdonado varias jugadas, y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: 3 minutos y seguimos.
14: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
15: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
14: La tradició es mou si la mous tu.
15: Tota la informació a firamediterrania.cat.
16: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
17: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
17: Nosaltres ens anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
19: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville, i La vall del terror són les altres tres novel·les.
17: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem, per primera vegada, el relat Escàndol a Bohèmia, i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
19: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat el desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
17: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
19: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
17: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.
6: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
0: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou, victòria 3-0 del Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió, 8-8, i de moment una lliga impoluta amb 24 punts al conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada, al Nàstic se li han escapat dos punts també a última hora.
1: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat dues vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torre Molinos, un Torremolinos que és el cué de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a dos endavant del Nàstic.
0: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de tres derrotes consecutives. Avui doncs s'ha quedat amb aquest puntet de regusta. A Gradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: Bona nit des del Pozuelo, el camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
20: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat al Nàstic de Tarragona?
21: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
20: Te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón, una mica si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic.
21: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a aportar el millor de mi i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
20: Un gol que ha fet mal el segon del Joventut Torremolinos quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè es recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
21: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els tres punts que necessitem.
2: Gràcies, Eugenio. Perquè el Nàstic tornarà a casa després de dues jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada, un Nàstic que marxa d'aquí de Torremolinos amb aquest 2-2. Precisament Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona al minut 26, un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps de descompte era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Mati pel Joventut Torremolinos ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona, de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge, 4 de la tarda, retorna al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
0: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar, complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
1: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a 6:45 de la tarda i a la mateixa hora, però demà, doncs l'Europa que rebrà la visita de l'Algeciras.
0: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit, primera victòria per al conjunt aragonès. Ha sorprès l'Alcorcón 1-0, déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat, i per tant l'Europa ara mateix penúltim amb 4 punts a 3 punts de l'Algeciras, que precisament és el rival de demà. Per tant, amb una victòria, vés a saber amb la combinació de resultats si l'Europa demà podria sortir del descens, però evidentment haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
3: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local aquí a Can Dragó, amb la nostra gent, i amb ganes de que arribi el partit del diumenge. Tenim la sensació de que serà un partit molt, molt complicat, està clar, s'enfrontem a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els 6 punts. Sí que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors amb una victòria doncs que podrien estar amb ells, i bé, l'únic pensament que tenim és el de guanyar el diumenge.
0: Doncs demà 6:45 aquest Europa Algeciras. Hi ha 6:45, però dilluns el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar 2 punts també en temps afegit als quadribarrats, però la línia de l'equip és força bona. Les últimes setmanes, Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
22: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món, i crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: Vinga, són les 8:37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
23: Para él estar aquí en el FC Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
24: Bueno,
4: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Nada, jugar con este jugador es claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
23: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
4: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Nada, como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien.
23: ¿Y a ti qué te dice?
4: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido, porque claro que el equipo siente su falta.
23: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça, siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
4: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Ahora estoy más uno que hace muchos goles. Que continuamos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
23: Ahí está pensando lo
0: que... Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN després d'aquest 3-0 davant del Getafe. Avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing, avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions. I veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, des de l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, el 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36. Per tant, ha plogut. Vinga, i a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
1: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90, i Barça feia l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs, es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna. Bé, això sí, de moment manté zona de promoció descens, si més no pel que fa aquesta nit.
0: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic Giuliano Belletti ho veia així.
5: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado. Ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda ha intentado dar un poco más de amplitud.

0: És una promesa que s'ha vist empetitit. Pel joc dels de Sergi Trullàs han dominat, sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot quatre ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i, com comentàvem, tenir superioritat, especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat, que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
1: Doncs gràcies, Lluc. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana a la Segona Federació.
2: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B. A les 6, Tudelano Reus. I també a les 6, un altre duel català, l'Olot Terrassa.
1: El podrem veure a l'Enjoc Televisió demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, un partidàs entre un Olot que ha començat molt bé la temporada, començava la jornada com a tercer classificat, i un Terrassa de moment irregular, i ara mateix amb dos partits menys. Abans del partit, aquestes eren les valoracions que en feien Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, després d'aquest bon inici de Lliga, i el del Terrassa, Oriol Alsina, que es refereix a l'Olot i als seus mèrits en aquest inici de temporada, i també al partit que li van suspendre la passada setmana pel temporal davant del Girona B.
3: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa, doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits de casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, no en tinc cap dubte que és, crec que és l'equip, no? Que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol no hi entén d'això, s'haurà de demostrar el camp i nosaltres presentarem batalla.
4: Bé, jo vinc de Girona, em vaig venir molt bé, i ho trobo incomprensible, entenc que és el que va passar. El prejudici cap a nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. És una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, per mi és un clar equip de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan un equip força ben compensat.
1: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà en joc televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre duel català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
5: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com nosaltres, amb jugadors joves. Molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que trobarem els 3 punts. Bueno, Vidreres, bueno, ja us diu la gent, és el fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això, i res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries, i res, aviam si aquest cap de setmana podem sopar-ne un altre.
6: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final el Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos con muchas ganas, mucha ilusión de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo. Y bueno, pues al final depende de bueno, que si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
1: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs força complicat i, a més, amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
7: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy, muy competido. Luego también hemos visto el estado del terreno de juego, que va a ser complicado. va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros. Al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente. Ahora, al cambiarnos de grupo, hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección a nuestro estilo de juego, pero te repito,

0: al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los tres puntos.
1: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: 8 i 48, vinga, parlem de la tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Avui dissabte estem pendents d'un parell de partits.
3: Sí, tenim un partit que està en joc, que és el Sant Joan Atlètic Montcada. Atlètic Lleida, de moment 0-1, favorable als lleidatans. I un altre partit que havia començat abans, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Escala i el Vilassar de Mar ja ha acabat i ho ha fet amb repartiment de punts després de l'empat a 2 al marcador.
2: L'hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans de descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borutau, entrenador del Vilassar.
5: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu. Al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates faltant 2 minuts també has de valorar el punt i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres, que tinc una altra batalla al Camp de la Monta.
6: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp, per tant, en aquest sentit orgullós. Crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venint d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit de construir per créixer.
4: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
2: I a la Transmi Televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
7: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
8: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final a l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: Doncs seguir lluitant, per ser l'Atlètic Lleida, ha fet el segon, 0-2 ja al descans, el conjunt lleidatà al camp del Sant Joan Moncada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup 5è de la tercera divisió.
3: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45, parlada l'Hospitalet, i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
2: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta, amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapolat, va perdre els dos primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives, i el Vilanova és quart, està també en zona de play-off, a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar en joc. L'entrenador de la Badalona, Genís San Pietro, analitza així aquest partit.
9: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
2: Vinga, 8:52, parlem també de la Lliga Elite, quarta jornada. Avui dissabte es juguen dos partits.
3: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però el Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà, per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat dos, l'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0, i el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic a Sant Just ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
2: Demà resta de la jornada, amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
3: A les 12 del migdia, Sabadell B, Camp Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell. I a les 4:05, en directe a l'Enjoc de la xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turó Peira Singerlin.
2: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elite, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
3: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé el Prat, va guanyar 1-5, per tant sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
2: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador de la Prat, veu així aquest partit de tornada.
10: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat, i l'objectiu és golós, la veritat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li, ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares l'espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot es tira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons avançat el diari Segre, ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa Coll de Dama Negra d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les quatre nits que dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Exigeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert Garcia, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho han fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. Queda pendent a veure què farà demà el Catalunya. Ha perdut el seu partit avui en la segona jornada. Demà en la tercera doncs busca una victòria davant del Nancy per intentar doncs aconseguir passar a la següent fase, a la fase de grups juntament amb Terrassa i Sabadell. A la Eurocup masculina, la segona màxima competició continental, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el Sena B lluitarà per la primera plaça demà en la darrera jornada, en el darrer partit, contra el Dinamo de Bucarest.
0: En futbol, el Barça torna guanyant el retorn de la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ha tornat la Lliga, el Barça amb una nova victòria, 8-8, ha guanyat el Getafe 3-0, només arrencar Gordon ha marcat, Gabriel feia el segon i ja la segona part, Koundé ha fet el 3-0. Ahir l'Espanyol va caure davant del Màlaga, veient com li empatava al minut 93.
0: I a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10, s'havien avançat, ha empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta plaça. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Bigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Ja s'ha disputat la primera, s'enfrontaven Palau i Bigues, s'ha acabat decidint a la tanda de faltes directes i ha estat el Bigues qui ha acabat aconseguint l'accés a la final. Demà veurem qui és el seu rival. De moment està jugant aquesta segona eliminatòria a partir de les 9, Voltregà i Cerdanyola. Veurem qui acaba guanyant aquesta final, que es juga demà a la 1 del migdia.
0: Avui sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix en futbol. Segona Federació Femenina, grup segon, sisena jornada. L'Europa guanyant còmodament el seu partit.
1: Sí, està guanyant per golejada ara mateix davant de l'OS, que està guanyant 3-0.
0: I també guanya còmodament a la tercera divisió masculina l'Atlètic Lleida.
1: Sí, en aquest cas ho fa de visitant, juga al camp del Sant Joan Atlètic Montcada i també està guanyant per 0-3.
0: Havia acabat ja el partit del Castelldefels 1-0 de la Lliga Elit, i en bàsquet a aquesta hora ha d'haver començat ja el partit de l'ACB de la tercera jornada. Juga el Girona a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Treserres, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs bé, ara ja ha disputat 3 minuts d'aquest duel a Galícia. El Girona no ha aconseguit mai la victòria en aquest camp i de moment aquests primers 3 minuts, òbviament queda molt, però està perdent 8-3. Està erràtic en el llançament el conjunt de Moncho Fernández, dos triples ja de Breogán, que això fa que hi hagi una curta diferència de 5 punts, però el Girona no s'acaba de sentir còmode. El Breogán, que a més ha guanyat les dues primeres jornades de Lliga, està amb total confiança i per tant serà partit complicat. De moment, 3 minuts disputats, queda molt encara en joc. 8-3, el Girona perd de 5.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, ja tenim una finalista, el Vigas i Riells, ha sorprès el Palau a la tanda de faltes directes i ara comença la segona semifinal.
1: Sí, acaba guanyant el Vigas i Riells per la mínima aquest gol a faltes directes, ha marcat Gala Soler, per tant el Vigas, doncs, que aconsegueix aquesta classificació per ser a la final de demà. Recordem que juga aquesta final a 4 precisament a Vigas i Riells, a la seva pista. Ara a les 9 ha començat el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola, de moment 0-0 al marcador.
0: I a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, estàvem pendents d'un parell de partits.
1: Sí, aquí va un pèl més endarrerit de la competició. La final a 4 serà el proper cap de setmana. Tenim en joc la jornada 3. Ara mateix, Calafell-Reus, empat a 4 al marcador. I també tenim en joc el duel entre el Xum i el Caldes. De moment guanya el Xum per 2-1.
0: I amb futbol sala, primera masculina, torneig obertura, jornada 5a. A les 9 acaba de començar el partit al Palau Blaugrana i el Barça, que ja s'ha avançat.
1: Sí, ja està dominant el conjunt blaugrana per la mínima 1-0 davant del Magna Xota. Des de les 9, com deies, al Palau Blaugrana aquest duel, però el Barça que ja domina.
0: Fort xut de Touré, no ha pogut fer absolutament res al porter del Magna Xota. I acabem amb hoquei gel, Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, quarta jornada, ha començat també ara mateix el partit del Barça.
1: Sí, des de les 9 en joc el duel entre el Barça i el Majadahonda, i aquí de moment no hi ha gol, 0-0 al marcador.

0: 9 i 9 minuts, vinga, som els Dalt en Joc, segona hora del programa, i és moment de parlar de bàsquet amb més detall d'aquesta tercera jornada a la Lliga ACB, i ens deia el Marc Tresserres de Girona FM que de moment el Girona havia començat perdent. Reacciona el conjunt gironí, Marc.
1: Doncs mira, havia reaccionat una miqueta després d'un temps mort, ara acabava d'aconseguir un 2 més un Mac McClung, que ha permès al Girona retallar diferències i col·locar-se només a 2, però altra vegada triple del Rio Breogán, que estan circulant amb molta facilitat la pilota. Ja ho hem esmentat abans, que és un equip que està començant la temporada molt bé, de mitjana en els dos primers duels de l'ACB, aconseguint victòries superant els 100 punts contra altres equips catalans com la Penya i el Manresa, i ara amb 5 minuts disputats ja ha clavat 13 punts al Girona amb 3 triples. Per tant, ara el Girona haurà d'intentar tancar millor i frenar aquesta circulació del Rio Breogán i intentar també, doncs, en atac trobar les millors situacions per competir aquest partit. De moment, mitjans del primer període, Breogán 13, Girona 8.
0: Doncs de moment una miqueta més igualat el partit, però el Girona acabarà de defensar millor aquestes accions. I el diumenge, demà diumenge, juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, el Lleida ho farà a partir de les 12 del migdia a la pista de l'Obradoiro, aquest Obradoiro i l'Erna Lleida. També a les 12 el Quinzenàs visita ni més ni menys que la pista sempre complicada del Real Madrid. A les 12 del migdia, ja a la tarda, a les 5 també desplaçament de la 6 Joventut, juga a la pista de l'Ambasconia. Recordem que l'havia superat a les semifinals de la Supercopa ACB. Es tornen a trobar. El Barça a les 7 de la tarda rep la visita del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga.
0: Doncs el Lleida havia començat superbé la Lliga guanyant una pista tan complicada com la del València, però l'altre dia es va complicar la vida a casa i va perdre, i per tant demà fora la pista de l'Obradoiro vol tornar a recuperar sensacions. El tècnic del Lleida és Gerard Encuentra.
3: Tenen un equip amb molts punts, no? Estan en aquest inici jugant un molt bon bàsquet, coneixem, pues, bueno, pues tenen una senyal, no, identificativa dels equips de l'EPI, estan jugant molt bé, amb molta, com et diria jo, amb molta fluïdesa, amb molta confiança en atac, i després és un equip molt sacrificat en defensa, no? que corre, que lluita, que intenta. Jo els equips de l'EPI no els he guanyat mai encara. Esperem que pugui ser la primera, però bueno, és un equip, pues, que tenen, ja et dic, el Brandon Childress, no? amb molts punts, el Barrueta, el Bartelo, tenen molts jugadors amb molts punts, no?
0: Doncs a veure si l'Ilerna Lleida aconsegueix demà la victòria. Complicat també ho tindrà el Manresa a la pista del Real Madrid, un Manresa que ha perdut els dos primers partits i a sobre ara ha d'anar a una pista tan complicada com la del conjunt blanc. Diego Campo, el tècnic manresà, ho veu així.
4: Antes de intentar guanyar hem de preparar-nos molt bé física i mentalment. Sobretot estas dues, no tàcticament, sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean més de dos punts. És a dir, dos punts són dos punts, tres punts són tres punts, no es pot afectar. Igual que si fallem o cometen algun error, pues devem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè devem assumir la qualitat del rival, però això no pot, bueno, pues, que no s'entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses. Pauses que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
0: Doncs el Manresa, que buscarà la primera victòria, una pista complicadíssima com la del Real Madrid. La Penya també busca una pista complicada com la del Baskonia al primer triomf, perquè recordem, va perdre el primer partit i la setmana passada no va poder jugar pel temporal. Emir Suleimanovic veu així la visita a Terres Basques.
5: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien a final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día, y intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
0: Doncs a les 5 aquest Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València, partidàs al Palau, un Palau on el Barça va guanyar el primer partit davant del Corunya, però la setmana passada va caure a Múrcia, vol recuperar sensacions també al conjunt blaugrana, on juga entre d'altres Tosun Ewoman.
6: És un partit que es podia guanyar sens dubte. Simplement hem anat mig segon tard a tot arreu. Hem estat una mica lents en atac, la pilota no es movia de la mateixa manera, no corríem tan ràpid. En defensa hem encaixat triples d'un gran tirador, cosa que no pot passar. Així que simplement hem anat un pas tard en algunes d'aquestes jugades. Crec que anirem millorant cada partit, cada dia d'entrenament.
5: We feel good internally about the way that we're building.
6: Nosaltres ens sentim bé internament amb la manera com estem construint, però volem guanyar ara. Aquest és l'objectiu de cada partit. I aquest era un partit que es podia guanyar aquesta nit, segur.
5: Again, that was a winnable game tonight for sure.
0: Doncs Tosun Ewoman comentant la derrota a l'Eurolliga davant dels Algiris Kaunas del Barça.
2: Sí, un Barça que va perdre 81-88. Amb el partit de demà amb el València, el Barça encadenarà 4 partits al Palau Blaugrana, perquè dimarts rep la visita també en Eurolliga del Maccabi i divendres Olympiacos.
0: Doncs així estan les coses. Per cert, segon gol del Barça de futbol sala. Assistència en profunditat, Antonio Picadeta d'Adolfo fa el segon al conjunt blaugrana, 2-0. I vinga, més bàsquet. Lliga femenina Endesa, tercera jornada. Els dos equips catalans juguen demà diumenge.
2: Sí, demà a partir de les 6, el Cadí en la seu visita la pista del Mallorca-Palma, un dels equips que sorprenés aquesta inici de temporada, ascendit i amb una bona plantilla. Per tant, un duel complicat li espera demà al Cadí la seu. I a 2:15, Espar Girona Jairis.
0: Doncs el Cadí de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, però és que l'Uni Girona sorprenentment ha perdut els dos primers i per tant buscarà la primera victòria davant del Jairis i amb ambient una mica enrarit també a la roda de premsa avui de Roberto Íñiguez.
7: Estem molt contents per la victòria endavant de Leganés, però la Lliga no para. Diumenge tenim otro nuevo repte endavant de Azul Marino, probablemente un de los mejores rosters de la competición, pero pienso que tendremos las nuestras opciones. Necesitem fer un molt bo partit en defensa, un molt bo partit en la batalla del rebot, un molt bo partit defendiendo a las estrellas que ellas tienen, Clara Holm, Alba Torrens, Kyle Alexander, Green.
0: És Pepe Vázquez, el tècnic del Cadí la Seu, comentant aquest partit tan complicat a la pista de la Mallorca-Palma. Molt bé, Pepe Vázquez també s'ha a parlar a català. I com dèiem, l'Uni Girona que rep el Jairis, i això deia Roberto Íñiguez.
8: He escuchado, he leído algunas cosas sobre mí de que me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Tengo una actitud de que quiero el dinero y largarme. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que quien me conoce aquí sabe que estoy más comprometido e implicado que nunca. Yo vine aquí porque un amigo me llamó en un momento dado de una crisis estructural y deportiva. Hay muchas cosas que cuando pienso en Girona son todas de agradecimiento y lo voy a hacer, aunque sea el último que haga aquí como entrenador, que casi seguro será el último. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es un mierda. Y que sepan que para mí son una mierda pinchada en un pan.
0: Contundent, Roberto Íñiguez, en aquesta roda de premsa prèvia al partit entre Uni Girona i Jairis. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, els dos catalans juguen demà.
2: Sí, també tenim el Lima Horta i la Penya, que juguen demà. Els dos al migdia, el Lima Horta juga com a local, rebrà la visita del Melilla a partir de les 12 del migdia, i la Penya juga com a visitant a la pista de l'Unicaja Mijas a partir de 2:15.
0: En tots dos casos només han pogut jugar un partit pel temporal de la setmana passada, això sí, a amb 100 glaç victòries. I una categoria per sota, Lliga Femenina 2, grup B, segona jornada. Aquesta jornada de dissabte ja ens ha deixat diversos marcadors.
2: Sí, tres partits ja finalitzat. El duel entre el Mataró i el Manresa Club de Bàsquet Femení ha acabat amb victòria del Mataró 64-37. El duel entre el segle XXI i el Claret se l'han portat al segle XXI 72-69 i el bàsquet Almeda ha perdut a la pista del Baracaldo 60-43.
0: Doncs demà quedarà encara un últim partit.
2: Sí, perquè el TGN Bàsquet Alacant es jugarà el dilluns a les 11 del matí i demà doncs hi haurà aquest duel entre el GEC i el Viladecans a partir de les 11 del matí.
0: Doncs déu-n'hi-do contundent la victòria del Mataró sobre el Manresa 64-37. Com ha anat tot plegat, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa?
9: El Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, ha saldat amb un èxit rotund el seu primer compromís de la temporada a la Lliga Femenina 2. L'equip mataroní ha pallissat de valent un Manresa que només ha resistit les embranzides del rival durant el primer quart de partit, període que ha acabat amb un mínim 12-10 a favor del Roma Coruma. El domini en el marcador ha estat de les locals, però en cap moment s'han pogut desempallegar de les del Bages. Ha estat en els últims 5 minuts del segon període quan el Roma Coruma ha aconseguit obrir una escletxa considerable i a la llarga definitiva en l'electrònic. El descans s'hi arribava amb un 35-22 a favor d'un Mataró, liderat per una estel·lar Berta Montblona, que s'ha convertit en un autèntic malson per al Manresa. La jove jugadora de 17 anys que ha fitxat aquesta temporada pel Roma Coruma, provinent del Sant Feliuenc, ha anotat un total de 23 punts i s'ha convertit en la gran protagonista del partit. Els 13 punts de marge favorable a les de Toni Sáez de l'Equador del partit no han fet altra cosa que augmentar la segona part. Al final del tercer període, les mataronines trencaven la barrera dels 20 punts d'avantatge. Amb el 48-28 en el marcador, només una davallada molt poc probable en els últims minuts podia impedir una victòria del Roma Coruma. No ha estat així ni de bon tros. El Mataró no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha acabat guanyant per un claríssim 64-39.
0: Vinga, i en bàsquet, segona FEB, grup B, segona jornada, un partit avui i un altre demà.
2: Sí, el Bisbal ha perdut 64-88 davant el Sant Antoni i demà el Prat, a 2:15 del migdia, rep la visita del Ciutat Molina.
0: A la tercera FEB, grup C, resultats de la jornada 2.
2: Sí, a CC Tecla Sal ha acabat amb victòria del CC 82-53, el quart Calvià el tenim sense referències, el Montgat Castelldefels 40-41, de moment no ha acabat aquest partit. El Ciutat d'Inca Mataró 95-73, l'Esparreguera ha guanyat 81-71 al Mollet, a la Tarragona davant del quart s'ha imposat 101-83 i el duel entre el Vic i el Granollers està en marxa, domina el Vic de moment 45-35.
0: I d'altra banda el grup CB, segona jornada de moment amb aquests marcadors.
2: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Roser Igualada 30-33, la resta de partits ja resolts, l'Artés ha perdut de 2-90-88 a la pista del Tuera. L'Hospitalet s'ha imposat 90-82 a Les Castells. El Mollerussa Samà ha acabat amb victòria del Mollerussa per 79-66 i el duel entre el Navàs i el Barbastre finalment es jugarà el 8 de desembre.
0: Doncs així està el bàsquet. Anem a parlar d'handbol.

0: En Joc, el programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, doncs a les 9 i gairebé 23 minuts comencem a repassar la jornada de l'handbol a la Lliga Sobal, a cinquena jornada. Ahir va jugar el Granollers.
2: Va jugar i va perdre, i d'un únic gol de diferència a la pista del Ciudad Real va acabar perdent per 34-33.
1: Doncs és la primera derrota de a la Lliga Sobal aquesta temporada del Granollers, en aquesta pista sempre complicada com és la del Ciudad Real. Així l'analitzaven el tècnic Antonio Rama i també al jugador Ferran Castillo.
3: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro. Poca aportación en portería, defensa muy blandita. No hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
4: Bueno, ha sido un partido muy duro. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. Y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot. Però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: Doncs una llàstima aquesta derrota del Granollers, que ara cau a la setena plaça amb 6 punts. D'altra banda, el Barça jugarà demà.
2: Demà a la pista del Villa de Aranda a partir de 12:15 del migdia.
1: Així ho veu el jugador blaugrana Adrián Sola.
5: Sí, un partido que, bueno, contra un Villa de Aranda que ha empezado un poco regular la temporada, pero que sí es un equipo que siempre aprieta mucho en su casa, que su afición le ayuda un montón, y es un equipo que este año ha hecho grandes fichajes, como Philip, Artur Parera, y bueno, tienen un gran entrenador, lo conozco bien personalmente, y sé que prepara bien a sus jugadores, y bueno, será un partido difícil, desde luego.
1: I pel que fa a la divisió d'honor femenina, cinquena jornada, déu-n'hi-do el partit entre Granollers i Lanzarote.
2: Sí, ben igualat, i de fet ha estat un gol que ha acabat decidint el vencedor. S'ha emportat la victòria al Granollers per 31-30 davant del Lanzarote.
1: Els últims segons ha aconseguit la victòria el conjunt que entrena Josep Morales i on juga Cristina Polonio.
6: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les línies de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha usat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
7: Bueno, contentes por los dos puntos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos vamos a quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: Doncs així estan les coses. I d'altra banda, en una categoria per sota, la divisió d'honor or femenina, tercera jornada, ara mateix està jugant a Lleida.
2: Sí, un partit que ha començat a les 8 del vespre. A Lleida juga a la pista del Bolaños, de moment va per darrere el marcador, amb el 30-24 que hi ha ara mateix al partit.
1: A tot això, el Palau Blaugrana augmenta diferències al Barça.
2: Sí, el Barça ara està dominant amb un altre gol d'Adolfo, n'ha fet 2 el primer Touré, 2 d'Adolfo, de moment 3-0 davant del Magna Xota.
1: I el resultat definitiu, a la segona federació femenina, guanya el seu partit l'Europa.
2: Sí, ha acabat guanyant l'Europa 3-1 davant de l'Osca.
1: S'està fent fort a casa, on ha guanyat els 3 partits, tot i que un per alineació indeguda li van donar per perdut. Vinga, ens aturem 3 minuts, continuem parlant d'handbol, d'hoquei patins, de moltes altres coses, la darrera mitja hora de l'enjoc.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrània.cat.
11: El diccionari Termcat.
12: 40 anys
11: 40 paraules.
12: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
13: Glòria Fontova.
14: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit de Lleida a la divisió d'honor or femenina.
2: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. A Lleida, l'únic representant català, ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30 a 24, doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
1: Una categoria per sota tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans, segona jornada, i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
2: Sí, tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes, de moment 14-19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat, el duel entre el Sant Cugat i l'Almassora, ha acabat perdent el Sant Cugat 30-34, i s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salic Cru amb Mubac La Roca. Havia guanyat el Mubac La Roca per 22-23.
1: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El match ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu, i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
1: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
2: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Arc Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
1: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
2: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27-33.
1: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans, quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
2: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23-19. La resta de resultats ja definitius: victòria del Sant Cugat a la pista de l'Esplugues 32-40, victòria del Sant Vicenç a la pista de Sant Esteve Palau Tordera 24-32, el Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols 35-32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35, i el duel entre el Garbí, Palafrugell i la Roca se l'ha emportat la Roca per 25-36.
1: I d'altra banda, demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
2: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B Calella i Bordils Sant Joan d'Espí.

0: a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins. Sí, comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 Vigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Vigues i Riells. Jugava amb el Palau, que podia ser el favorit. Doncs ha estat el Vigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs, ha enviat el Vigues en aquesta final. L'altra semifinal la juga amb Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final, a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Vigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a la Freixa i a l'Albert García. No se'ls hi escapa ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 i s'ha decidit a directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Doncs felicitats al Vigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'enjoc. Parla Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol durant el partit. Perquè quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no? En aquell moment, en aquell detall. I en aquest cas, doncs, els hem tret la bola a la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregós, també amb precisions, contres, però que sí que és cert que les porteres han estat molt encertades i les jugadores n'hem sabut.
0: Doncs victòria del Vigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador d'aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol, i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim tres a la selecció fora, i això ens implica amb una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat a l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat al Holaceta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça Atlètic Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos. Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata en un partit disputat a la 1 del migdia al Pavelló d'Esports d'Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt Olot ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prat amb un llançament exterior marca de la casa del jugador Uluti, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i, per evidentment, per l'avantatge Uluti. El Dominicos ha sigut capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'Hoquei Olot ha estat capaç de remuntar i aixecar-se amb Marc Prat amb un gol d'ímpetu, ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Anil Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats aquest inici d'Hoquei Lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta Hoquei Plata.
0: I també a la Plata per al grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: I tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1, i el duel entre el Palafrugell i el Noia B, que recordem que per primera vegada doncs juga a Plata, el filial del Noia. Doncs està guanyant el Palafrugell per 6-2. La resta de partits ja definitius, els marcadors: Vendrell 4, Alcobendas 3, victòria del Cerdanyola a la pista de l'Alcoi per 3-4. L'Espanyol s'ha imposat al Vilanova per 1-4. En el derbi, en el duel usonenc entre Manlleu i Vic, golejada del Manlleu 4-0. I el partit entre el Sant Just i el Mataró ha acabat amb empat a 4.
0: I a tot això s'estan disputant els World Skate Games a Asunción, a Paraguai. Aquesta pròxima matinada estarem ben pendents d'aquesta final femenina, perquè la selecció estatal amb molta presència catalana juga la gran final.
1: Sí, juga la gran final davant d'Argentina, qui ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs és semblant a aquest partit o les coses canvien, perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la una del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs unes quantes catalanes: Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat a la prèvia del partit a l'Elsa Salvanyà i al seleccionador Sergi Macià.
6: Portugal, ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
7: Bueno, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores, perquè hem pogut fer la natació que volíem, i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final, amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la una de la matinada, aquest Espanya-Argentina, la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar, tots plegats, amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg, ja, del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cirabella i a l'Elna.

0: per 2-3, remuntant un 0-2. Sumen així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
1: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot del treball, de tot el campionat, i de poder treballar així amb un equip que és insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball, i res, super contentes d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Patonet, i res, a tota la gent que al final l'entra amb nosaltres, el dia a dia el fa amb nosaltres, que són els que ens van millorar, les jugadores que arribem aquí. Un petó i una abraçada a tota aquesta gent que al final es recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un muntó.
0: No, i 44 minuts. Començàvem el programa parlant de waterpolo europeu, però també hi ha competicions domèstiques. Per exemple, partits de la cinquena jornada a la divisió d'honor masculina.
2: Sí, un partit que es va jugar ahir divendres va acabar amb una bona golejada de l'Atlètic Barceloneta davant del Cavalla, 21-8. Avui, dissabte, hi han hagut ja 3 marcadors en definitius. Amb aquests resultats, el Mataró s'ha imposat a la piscina del Canoe per 9-18. El duel entre el Medi i el Sant Andreu se l'han portat al Sant Andreu per 8-12 i el Sabadell ha guanyat a la piscina de l'HID per 10-16. Quedaran amb 2 partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja avançats el dia 6 d'octubre: Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
0: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalen la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
2: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests 2 enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs, el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat, 6-20.
0: Doncs de moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. Avui 46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja 2 partits.
2: 2 partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'ha emportat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
0: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
3: El Club Egara s'emporta el derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava el conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit, doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Demà diumenge 2 partits més a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
2: El Polo Club de Campo a les 12 de la migdia i a 1:15 Atlètic Terrassa tenis.
0: I a la masculina, quarta jornada, 2 resultats ja d'avui i 2 partits més demà.
2: Sí, 2 resultats negatius, perquè han perdut els 2 conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit al camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 1:15 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 8:45 del vespre el Junior Polo.
0: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més partit de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina i déu-n'hi-do el partit de la Santboiana.
2: Sí, i ha acabat amb empat 25-25 Santboiana Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
0: I pendents aquesta hora també de l'hoquei gel del partit del Barça a la divisió d'honor masculina.
2: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quart

0: El reportatge en joc.
1: El gimnasta Miquel Mañé, de Segur de Calafell, s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en el campionat disputat fa unes setmanes a Navarra. És el tercer cop que aconsegueix aquest títol mundial. Aquest és un reportatge de Jordi Graell, de Ràdio El Vendrell.
2: Miquel Mañé, gimnasta de 23 anys de Segur de Calafell, s'ha convertit en tot un referent de la gimnàstica aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
3: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina, o sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participen gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a seguir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt bo, molt bo.
2: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
3: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
2: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
3: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que què veus, no? Com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
2: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstica Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
3: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya, com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allà dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé, la veritat que no ens podem queixar, perquè tant amb categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui nostre, com de país, com de l'esport en si.
2: En aquest sentit, Mañé li dona més valor a aquest últim Mundial per l'augment de nivell de la gimnàstica aeròbica en els últims anys.
3: El nivell és altíssim. S'ha vist un increment de nivell que és digne de veure, la veritat, perquè anys anteriors sí que continuava nivell, però eren no les quatre persones de sempre, però sí com teníem noms i cognoms. Ara no, ara mires del primer al número, m'invento, 30, i tots són boníssims. Llavors arriba un punt que dius, estar aquí ja és un logro, i poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
2: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
3: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí, no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui aquesta atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
2: Ara, Miquel Mañé pot assegurir aquest èxit descansant uns dies a la seva segona Natal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
1: 9:54, ronda final.

0: Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
1: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic Montcada per 0-3.
0: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. De moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei lliga catalana femenina, com tenim la segona semifinal?
1: Doncs es ha guanyat el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
0: I a la hoquei lliga catalana masculina teníem pendent el final del Xum Caldes.
1: Sí, doncs ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria del Xum per 2-1.
0: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, el seguiment d'aquest Breogán Girona, com el deixarem? Girona FA a Marc Tresserres.
2: Doncs de moment no pinten gens bé les coses a Lugo. L'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts al conjunt local. 9 de 17 en triples. També és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs, hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li al maig al conjunt de Lugo.
0: Perfecte. Demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I amb futbol sala, com està el partit del Barça?
1: Doncs el Barça que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
0: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
1: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça. Està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
0: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesito uno más grande.
9: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
9: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.

0: continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Els cors del Palau de la Música Catalana han escrit aquest dissabte un nou capítol de la seva història compartida amb el director de Gasolà, Gustau Dudamel. Ha estat a la Filharmonia de París, on l'Orfeó Català, el Cor de Noies d'Orfeó Català i alguns canteres del cor infantil han intervingut en el segon concert de la gira europea de la New York Philharmonic. Després de prop d'una dècada, la formació estadounidenca torna al continent per oferir fins al 22 d'octubre concerts a la capital francesa, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburg i Viena. Els cors del Palau intervenen en 5 d'aquests concerts i en l'obra En la transmissió de les ànimes de John Adams, composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. I Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufán, perquè torni a encapçalar llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba aquest termini perquè els possibles candidats republicans es presentin als vals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan es tornarà a estirar per saber si Rufián opta a la llista o hi renuncia i si pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per les eleccions generals i que estarà encapçalada per Rufián. I almenys 16 equips han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles, al Segrià, 11 i a Pau, a l'Alt Empordà, i 5, segons han avançat el diari Segre i han confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre de l'any 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls de la resta de Catalunya. I en aquest moment s'està duent a terme l'últim concert dels quatre de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup osonenc ha fet sold out en les quatre dates i s'acomiada a tots els seus fans amb un repàs a la seva discografia, tocant èxits com La gent que estimo o Elefants, barrejades amb algunes cançons del seu últim disc, Fruit del deliri, Com sort de tu o Bambi. I en política, l'expedient de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el que té el Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit, Puigdemont demana que es dicti immediatament sentència i que es declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant en la preparació de l'1 d'octubre com en l'acció exterior de la Generalitat. I també la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit en la Mesa Nacional de la Formació, que s'ha reunit avui a Barcelona. En aquesta decisió, però, s'ha de ser rectificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, que el resultat se sabrà el dilluns 12 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Cat en concert.
1: És tot cosa del temps. Nosaltres no ho triem. No hi ha paraules pel que ens fa.

0: Quin momentarro que acabem de viure amb aquestes cançons de Fruit del Deliri espectaculars.
1: Ja passen de les 10 de la nit, portem més de 2 hores de directe i el que ens queda, perquè no marxarem d'aquí, no us deixarem orfes a ICAT mentre hi hagi cançons d'Oques Grasses sonant a l'escenari de l'Olímpic.
0: Efectivament, som a ICAT seguint l'últim concert de la història d'Oques Grasses.
1: Important, heu sentit a la Julieta ara? La Julieta no ha tret pas el cap,
0: No, però sí que és cert que hi havia una coral que feia part també de les seves veus.
1: Vinga, doncs seguim amb aquest concert, que és històric, segur, perquè és l'últim del grup usonenc dalt d'un escenari. Avui s'acomiada per sempre més.
0: És molt fort.
1: Ja serà història de la música en català. I ara s'encenen molts llums a l'escenari.
0: Fins i tot hi ha flamarades.
1: Sí, és veritat, eh?
0: Però de moment tot fosc. I no més foc.
1: Escolta'm, estem veient com l'escenari es comença a moure, Aina?
0: Ostres, doncs sí. Això... Clar, abans m'ha explicat que la bateria està a una tarima, les guitarres a una altra tarima, el saxo a una altra...
1: Guaita.
0: I diguéssim que es van movent tots aquests mòduls independents, es van com entrecreuant, sembla que s'estiguin posant en fila, no?
1: Sí, són com plaques tectòniques.
0: Exacte.
1: Va sonant cap amunt aquesta cançó interludi de l'últim disc d'Oques, mentre es mouen aquestes plaques, a cada una, com diu l'Aina, hi ha un dels músics amb els seus instruments que s'estan alineant ara com al llarg de tot l'escenari.
0: Aquesta posada en escena és espectacular i, de fet, donen molta importància a la percussió, fins i tot amb dues bateries, eh?
1: Sí, mentre van sortint flamarades aquí. Increïble això que estem vivint aquí i que us estem intentant transmetre a través de la ràdio, d'ICAT.

0: Ha canviat l'escenari, però l'energia segueix sent la mateixa.
1: De fet, anem cap amunt cada vegada més, no?, d'energia.
0: Molt ben jugat, això, aquí, eh? Hi ha gent que s'està quedant sense veu, ja, a l'estadi. En Josep Montero, no, per sort?
1: No, per sort no, però entre el públic moltíssim, perquè hi ha molts crits i és que està sent un concert molt i molt èpic.
0: Camí de les 2 hores, oques grasses, dient adéu per sempre més en aquest concert que esteu vivint a través d'ICAT des de l'estadi olímpic, que és ple de gom a gom. 50.000 goles que estan cantant cada una de les cançons i que ara vés a saber si s'enlairen a l'horitzó, talment, em poso poetiquíssim.
1: A veure...
0: Com si fossin ocells.
1: Fixa't.
0: Que no arribi el moment de volar, ara, aquí a ICAT, amb oques grasses.

0: Aina, això ha estat molt gros.
1: Mare meva, quin moment més èpic.
0: Focs artificials sobrevolant l'estadi olímpic.
1: Uau, realment, pell de gallina. Ara tenim en Josep Montero al mig de l'escenari, il·luminat per un focus, la resta tot en fosc.
0: Està com plegat saludant el públic, hi ha hagut pirotècnia, hi ha hagut molta celebració en aquesta cançó.
1: I tant, i a més, clar, fan moltíssimes cançons seguides.
0: Sí que som a la part final, eh? Ja ens tocaran 10:45, ara mateix, el públic cridant independència a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, és el que està passant ara mateix. Podem sentir la gent, com pica de mans i aquest clam, i l'escenari ara és tot en negre, s'ha apagat i entrem pel que tenim nosaltres controlat, per la informació que ens han fet arribar a la recta final.
2: Això ja va arribant al final.
0: Guaita, veus? En Montero ho sap.
1: Ai, quina llàstima.
0: Us ho diu ell i també us ho diu la gent d'ICAT.
2: Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: Aquest acord que sento podria ser de la gent que estimo.
2: Només volem fer-vos saber.
0: Tu creus que arriba el moment? Està sortint tot de gent a l'escenari, eh? Un quartet de corda.
2: Moltíssimes gràcies per tots aquests anys.
1: Ui, els ocellets, sí que
2: l'és, sí. Per tot el que ens heu regalat, per tot el que ens heu donat.
0: Agafeu els mocadors.
2: Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Hem estat un any treballant en aquest concert. Esperem haver estat a l'alçada de tot això que ens ha donat. Volia demanar un aplaudiment també per tot l'equip tècnic que ha fet tot això possible. Un aplaudiment també pel manejament, discogràfica, productora i tot el rotllo aquest. Aplaudiment també per la penya Canta Canta. Un altre aplaudiment per la penya Balla Balla. I un altre per la penya Corda Corda. Aquesta va per vosaltres. Moltes gràcies per tots aquests anys, de veritat.

0: gallina, els veiem baixar de l'escenari...
1: Jo diria, que jo diria, perdona, Aida, que en Josep Montero se li ha escapat alguna llàgrima.
0: 100% té els ulls llagrimosos. S'acosten caminant, suposem, que cap a l'escenari que hi ha al mig de la pista.
1: Han obert com tota la pista, com si fos allò Moisès partint les aigües.
0: Exacte.
1: Doncs una mica el mateix. Han fet un camí entremig de la gent i estan creuant de l'escenari principal en aquell que us hem explicat al principi que hi havia petit com el vell mig de l'estadi, com si fos al mig del camp, d'un camp de futbol.
0: Xocant mans amb tothom.
1: Sí, es van saludant amb gent ara a esquerra i ara a dreta, i a dalt de l'escenari hi ha quedat aquest cor que va fent així una mica...
0: d'acompanyament musical, amb els violins...
1: Sembla cantar una de bones, oi que sí? Et toca amb la vida, jo diria que sí, no? Vida. A mi sí que m'ho ha semblat. Sí, no, que ho és?
0: Exacte, fan com... Sí, han fet com un medley, no? Com agafant la cua de la gent que estimo.
1: Amb el quartet de corda, amb el cor, amb les ballarines i ballarins, com ha estat tot el segon equip d'Oques Grasses avui, que ha estat sumant en cada una de les cançons, que això sembla que sí que arriba al final, gent. Ens hem emocionat molt amb la gent que estimo i ara veurem, quan siguin al vell mig de la pista, en aquell escenari petit, doncs, què ens regalen com a comiat, ja.
0: Home, n'hi ha una que falta, que també és de plorera.
1: Sort de tu, per exemple.
0: Sort de tu.
1: Ai. Acabarem tots aquí.

0: Aina, això ha estat la coda definitiva, eh?
1: Ha acabat l'últim concert de la història.
0: Estàs tocada,
1: gràcies.
0: Eh? Gràcies. Estàs emocionada.
1: Molt.
0: Entre la gent que estimo i sort de tu...
1: M'ha destrossat aquest final.
0: T'he vist tova. De fet, deies que potser en Josep Montero no podria ni acabar sort de tu. La que gairebé no acaba la transmissió ets tu, tia.
1: La veu l'he aguantat, però els ulls no, eh? Ha acabat amb els ulls vidriosos. Ara estan tots apilats, saludant a banda i banda d'aquest escenari que hi ha al mig de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
0: Clar, com que és un escenari que és com un quadrilàter, doncs s'estan girant ara cap a dreta, esquerra, cap a un gol, cap a l'altre, lateral, tribuna, no? Ens entenem com si fos això un estadi de futbol, que de fet és un estadi olímpic, que aquí també s'hi ha jugat molts partits de futbol, i estan dient adéu a tothom per última vegada. Aquest és el comiat definitiu.
1: Les càmeres van enfocant a la gent del públic, veiem gent plorant com una magdalena, perquè és que és molt emotiu i fa molt efecte pensar doncs, que és l'últim concert de la història d'Oques Grasses.
0: Ara sí que, mira, he vist en Joan Borràs plorant, he vist en Josep Montero a punt de trencar-se, s'entrellacen pels braços i saluden a banda i banda, guaita, en Josep Valldeneu també, trencat, plorant...
1: En Josep Montero fent cantant la cançó que sona, que posen de fons.
0: Sí... Saben que un cop baixin d'aquest escenari, això s'haurà acabat per sempre
1: és
0: més.
1: És molt fort.
0: Oques Grasses ja forma part de la història de la música catalana, amb una trajectòria de gairebé 15 anys, amb 6 discos, amb una rastellera imparable de hits i amb aquesta cirereta del pastís, amb aquest colofó, amb aquests 4 estadis olímpics portant a més de 200 discs, portant a més de 200.000 persones a cantar les seves cançons i a dir-los adéu, guaita, guaita. Ara estan...

0: compte aquesta autèntica experiència.
1: Mare meva, quin moment més increïble.
0: I fixa't que habitualment en aquest tipus de concerts la gent té molt pendent com ha de tornar a casa, transport públic, el cotxe, i no s'ha mogut ningú.
1: Ningú, ningú, perquè a més les escales estan molt il·luminades i es veuen molt, i no s'hi veu a ningú pujant les escales. A ningú, tothom està esperant, vivint aquestes últimes abraçades d'oques grasses que fan posar la pell de gallina.
0: Han estat dues hores de concert final, passant per tots els moments de la seva trajectòria, els orígens, les festes majors, la part més festiva, i aquesta darrera, des de Fans del Sol cap a Fruit del Deliri, doncs amb uns oques grasses més electrònics, amb una proposta més elaborada. Això sí, la gent cantant-les absolutament totes, i hem vist un munt de cares d'alegria, de felicitat, també de tristesa, i haurem d'anar païnt el dol, Aina. Això serà també feina nostra des del Nota de Veu,
1: sí,
0: Aicat.
1: Sí, serà molt complicat pair aquest dol, i també amb una posada en escena que ha sigut espectacular, amb escenaris que es movien, que canviaven les pantalles. Ara els veiem que han baixat aquest escenari que hi havia al mig de la pista i tornen a recórrer el camí invers, diguéssim, a través de la gent, a través d'aquest passadís que s'ha fet, fins a l'escenari. Van plorant mentre caminen cap a l'escenari principal.
0: Acabarem també nosaltres aquí, trencant-nos.
1: Sí, sí, sí.
0: Hem vist focs artificials, pirotècnia, foc, hem vist l'escenari de mil i un colors amb projeccions de tota mena.
1: Sí, fotografies antigues que sempre fan posar els pèls de punta de veure la llarga trajectòria que ha tingut el grup. I bé, el públic segueix sense moure's,
0: eh? És el que deia, la gent no vol marxar.
1: No.
0: Si ningú es belluga aquí.
1: A veure, potser si ens quedem, potser en algun moment es veuen obligats a no marxar, eh?
0: Potser s'ho repensen.
1: Exacte.
0: Nosaltres, evidentment, aquí a ICAT no tenim cap pressa.
1: No, cap.
0: Fins que no marxi l'última persona o no comencin a desfilar com a mínim uns quants, nosaltres aquí, per si de cas, no sigui que s'ho repensin, com diu l'Aina, i que acabin tornant a aparèixer a l'escenari i, escolta'm, potser un parell de cançons més.
1: Ai, mira, per què no?
0: Com uns bisos.
1: Home, per mi podrien fer Cantimplores, Coet, que no l'han fet, Sexy, per exemple.
0: És que, de fet, han estat uns concerts sense bisos, perquè tot estava mil·limetrat i medit fins a l'últim detall.
1: No, i han fet totes les cançons famoses que necessitàvem sentir, però és que, esclar, Oques Grasses té un repertori de hits tan bèstia, tots són tamarros, que fa doncs que el concert hauria de durar 5 hores per poder-los tocar tots, no?
0: Nosaltres portem gairebé 3 hores en directe amb vosaltres, vivint la prèvia, el durant i el post d'aquest adeu d'Oques Grasses. L'últim concert de la seva història, ens en recordarem tota la vida.
1: 100%, Frank, m'ha agradat molt viure'l amb tu.
0: A mi també, eh? 10 d'octubre, més és una data rodona.
1: Sí, 10 del 10.
0: 10 del 10 del 2026.
1: Que fort. Doncs moltes gràcies també a tota la gent que ens ha acompanyat.
0: Fem crèdits també nosaltres, perquè mentre parlàvem anaven sortint aquí tots els crèdits a les pantalles aquestes grosses,
1: sí,
0: que ha treballat un munt de gent des de fa mesos en tot aquest show.
1: Un any ha dit en Josep Montero.
0: Nosaltres no fa un any que hi treballem,
1: no
0: som tanta gent, però també hi ha aquí uns quants colzes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tant que sí.
0: Mira, aquí a la unitat mòbil que tenim a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en Martí Cuní, controlant tota la part tècnica, tallant el bacallà a la producció.
1: La Rosa Massaguer.
0: Qui tenim també a l'estudi?
1: En Josep Maria Palau.
0: I en Manel Gil.
1: A control central, que els de control central no se'n perden ni una.
0: Juguen com al mig camp, fan córrer la pilota i el so d'una banda cap a l'altra.
1: Sí.
0: De l'estadi cap a la ràdio, de la ràdio cap a l'estadi. Moltes gràcies per ser-hi. Creiem que era un moment que valia la pena de ser explicat en directe.
1: I tant.
0: Hi havíem de ser, i aquí hem estat, i explicant-vos-ho tot. I per tant, ara tenim un cap de setmana per pair la ressaca emocional.
1: Uf, duríssima. És sort que dilluns també és festa i podem allargar una mica el dol perquè hem viscut moltíssimes emocions.
0: Doncs seguim aquí a ICAT amb música, amb el cap de setmana i a partir del dimarts amb la programació habitual.
1: Fantàstic, ens veiem a la Nota de Veu.
0: El dimarts a les 5.
1: Correcte.
0: I que no fem alguna cosa el dilluns, també.
1: Sí?
0: Ja en parlarem.
1: Vinga, va.
0: Apa-li, bona nit, bon cap de setmana.
2: Escoltes ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Hola amics, benvinguts de nou al Fotimer, un programa que et pot fer pensar una cosa i acabi sent una altra. Perquè portàvem una arrencada temporada molt setantera, un punt clàssica, amb discos gairebé indiscutibles i artistes indiscutibles, però avui fem un salt cap a aquest confús segle XXI amb un disc del 2009 del cantautor de Maryland, Bill Callahan. Deixem enrere les guitarres cridaneres dels Stones, de Zappa, de Santana, d'aquestes setmanes passades, i tornem a una cosa molt suau, molt íntima, que és el seu disc Sometimes I Wish We Were an Eagle. Bill Callahan és un d'aquells cantautors que durant anys es va, no sé si la paraula seria amagar, darrere d'un pseudònim, un nom artístic, ell es deia Smog. I amb això, des de l'any 90, va treure molts discos. Va estar 15 anys amb aquest pseudònim, publicant un disc per any, més o menys. Algun any, fins i tot, més d'un. Associat a aquest corrent, que és el lo-fi, no? Gravacions casolanes. I jo diria que potser amb el canvi de nom, quan va passar a fer servir el seu nom real, va coincidir una mica amb una, bueno, ja havia estat progressiva, una millora en la qualitat de les gravacions. I aquest és tot just el seu segon disc des del canvi de nom, que s'havia produït el 2007 amb un disc anterior que es deia Walk on a Wild Heart. Aquí a Sometimes I Wish We Were an Eagle grava, no a casa, no a aquello que mires on està gravat i no surt cap nom de cap estudi. Aquí sí que va gravar un estudi a Austin, a Texas. I el que va fer va ser gravar-hi ell les bases amb veu i guitarra, o piano i guitarra, piano i veu, i llavors se'n va de gira Amèrica i Nord-Amèrica i Sud-Amèrica, i deixa els arxius, no creiem que fos cinta analògica, en mans d'un arranjador que li treballaria a sobre mentre ell estava de gira. L'arranjador es deia Brian Beatty. Llavors, quan Callahan torna de la gira, està molt content amb com ha fet créixer les cançons, ha fet arranjaments per corda, i afegeixen més instruments. Són 6 o 7 instruments de cordes que graven tots alhora, a l'antic estil, al voltant d'un micròfon, i altres instruments que ha gravat el propi Brian Beatty, que han fet créixer molt les cançons, des de que era una línia fina d'un cantautor country alternatiu, podríem dir. El que és temàticament, que és una cosa important en els cantautors quan volen fer un disc coherent, un disc amb un cert sentit, podríem dir que és un disc sobre una ruptura sentimental, perquè Bill Callahan havia estat entre el 2004 i el 2007 parella d'un altre cantant que aquí havien posat alguna cançó seva, de Joanna Newsom. I poc abans de gravar aquest disc, cap al 2007, s'acaba aquesta relació. Potser per això sona un disc trist, però ja ha passat prou temps perquè soni també serè. Callahan té aquesta veu de baríton que gairebé és parlada, molt lacònica, i que amb els arranjaments aquests de corda, doncs, creix moltíssim, no? Joanna Newsom també sembla que va saber convertir aquesta ruptura en art, amb un disc que va publicar l'any següent, que es deia Half One on Me. És prenta una, no sé com dir-ho així, quan prenta una copa a la meva salut, això. El disc obre amb la cançó que acabem d'escoltar, Jim Kane, on la lletra diu: jo abans era fosc, després vaig passar a la llum i ara he tornat a la foscor, no? Potser aquí tenim una referència a aquesta història d'amor de 3 anys. Seguim amb el disc, va. La segona cançó té un títol incomprensible si no saps la història que hi ha darrere. Es diu Eight Ma Clack Shaw. No significa res, però la història és graciosa. Diu que ell estava dormint, estava tenint un somni i estava somiant amb una cançó boníssima. Es va despertar
i amb un llapis a la llibreta que tenia al costat va apuntar coses sobre aquesta cançó i es va tornar a dormir. L'endemà, quan es va aixecar, no entenia res del que posava i va fer la cançó amb el títol aquest del que va, com ell entendre, en aquesta lletra mal escrita, com de metge, Eight Ma Clack Show. Bueno, suposo que ell ho deu relacionar amb el subconscient, perquè segons el somni era la cançó perfecta. Working through death's pain, last night I swear I felt your touch.

La tercera cançó del disc és The Wind and the Dove. Curiosament, un disc que du per títol De vegades m'agradaria que fóssim una àliga, doncs té una cançó sobre coloms al vent, i a més a la portada el que hi surten són 4 o 5 cavalls. La cançó en si és una de les més serenes del disc i té un ús que a mi em va sorprendre molt, inesperat, d'algunes... una sonoritat que et pot recordar les escales àrabs, que li donen un toc molt misteriós i una miqueta fora de lloc en el context aquest del country alternatiu.

La quarta cançó del disc es diu Rococo Zephyr. Jo pensava que Zephyr era Zephyr, però clar, escrit així no ho era. En realitat, Zephyr, escrit així amb Z-E-P-H-Y-R, és un vent. És un vent suau i agradable que ve de Ponent i que a la mitologia grega era provocat per el déu Zèfiros. Per tant, d'aquí ve aquesta paraula rococó, entenem això, un vent recarregat que ve de l'oest. La cançó en si t'evoca una certa pau rural, ja amb la lletra també. La lletra queda clar que estàs en un entorn com molt bucòlic, el vent aquest és un vent suau, agradable, i a més estàs en companyia.

a river could be. When a rococo's effort swept over

disc, Sometimes I Wish We Were an Eagle, té 9 cançons. Per tant, quan arribem a la cinquena, estem just a la meitat. La cançó és Too Many Birds. Per molta gent també és la cançó central a nivell conceptual en el disc. Potser seria el més semblant a un single en un context on dir això realment no té gaire sentit. En un disc de Bill Callahan no diràs la cançó que fa vendre més discos, no? No dic que se'n van vendre bastants. Sempre ja dins del món indie, en 2009 ja estem en aquesta era post-Napster que va canviar-ho tot. Aquí ens parla d'un arbre despullat de fulles on hi ha molts ocells, hi ha massa ocells, too many birds. Entendrem més endavant el disc, perquè això també és un tema així circular que entrellaça cançons, que els ocells són els pensaments i l'arbre és el seu cap, i en aquell cap hi passen massa ocells, massa idees. Instrumentalment hi ha un violí que sorgirà i amb molta presència, i també destacaria un piano elèctric que no és gaire habitual en aquest estil musical del country intimista, no? És un estil que, per cert, pels tempos que utilitza, per la manera de cantar gairebé recitada i per la temàtica utilitzada, la temàtica tractada en les cançons, hi ha qui anomena aquest gènere el sadcore, el trist, gènere trist, no? Veureu com a curiositat, si us hi voleu fixar amb la lletra, al final de la cançó diu una frase que la comença dient una paraula, després en diu la primera i la segona, després la primera, la segona i la tercera, i així fins al final acabar dient-nos que si un cor pogués bategar només s'aturés pel batec d'un altre, no? Una mena de desig de comunió. Doncs aquesta manera de construir la frase, sempre tirant enrere, a mi, els de certa edat que estigueu escoltant el programa ara, a mi em va fet pensar a la frase maleïda, la prova final dels tres pics i repicó.

Arribem a la sisena cançó, que és My Friend. És una cançó que, a veure, en principi tu pots entendre que parla sobre l'amistat i li diu a un amic que l'estima, és a dir, no, potser no estem tan acostumats a això, a dir que és una forma d'amor, l'amistat, no? També hi ha en alguns fòrums de gent discutint les lletres de Bill Callahan, i aquí diu, bueno, després de tallar amb Joanna Newsom, o igual que et pot passar amb moltes parelles, al final de tot acabes sent només l'amic d'algú a qui estimes, no? També és una manera interessant de veure-ho, o sigui, si acabes com amics amb algú amb qui has sigut parella, jo la veritat és que ho trobo que és una cosa que està molt bé. I musicalment, jo diria que és la cançó que se m'escapa una mica més, perquè abandona una mica l'intimisme del disc i seu propi de Bill Callahan per anar per uns camins una mica més pop.

Per a la setena cançó, jo diria que aquí és on líricament fem una mena de reprise del Too Many Birds. Aquí és on es repeteix, o potser comprenem de manera més explícita, la imatge aquesta de l'arbre, l'arbre moltes branques, que és un cervell, i els ocells són pensaments que venen, es queden una branca, s'estan una estona, no deixen que hi pari un altre, que potser era un ocell que t'agradava més. Llavors se'n va, després torna, llavors ve un ocell negre. Doncs tota aquesta imatge és la que aquí explota més, ja ho havia fet a dues cançons abans. I també entenem que refereix a que alguns ocells són depredadors d'uns altres, no? Diu, tots, all thoughts are prey to some beast. Tots els pensaments són la presa, la víctima possible d'alguna bèstia. I aquí és on entenem també el títol del disc, no? Els pensaments poden ser víctimes, poden ser presa de caça d'algun altre, i l'àliga és el gran predador dels ocells. Ell ens diu que li agradaria poder ser una àliga per poder acabar, segurament, amb alguns dels pensaments que menys li agraden.

Aquesta era una de les cançons més fosques del disc i també de les més llargues, són gairebé 6 minuts, on els pensaments de qui canta, de Callahan, es van menjant els uns als altres, no? Al final, el que acaba demanant és voldria en el seu cap només hi hagués desig dolç i pensaments suaus. És a dir, que aquests sols siguin els ocells que tornen a l'arbre, que són els, que aquest arbre és en realitat el seu cap. La penúltima cançó es diu Invocació del raciocini i aprofundeix una miqueta en el mateix. Aquí ho fa com demanar-li alguna força superior, poder recuperar la capacitat de raonar sense massa condicionants, no? És un passatge instrumental, aquesta Invocation of Ratiocination, 2 minuts i mig, una cosa així, amb un aire molt de banda sonora i que ens fa de pausa prefinal abans d'entrar a la darrera cançó, que és potser un plat fort o un gran final de disc.

Doncs d'aquesta manera tan diferent ens deixa a les portes de Faith Void, que és la contraposició entre fe i buit.

darrera cançó del disc, una cançó de gairebé 10 minuts, on l'autor es divideix, no?, entre la fe i el buit, és a dir, entre creure en alguna cosa o pensar que no hi ha res. I la veritat és que jo diria que no està convençut de cap de les opcions, si bé la frase més repetida de la cançó és ja va sent hora d'enviar a Déu away, lluny, no? Jo crec que amb aquest final el disc acaba tenint una coherència que ha estat preparada per arribar aquí. És un final, una cançó lenta, amb molta repetició, de tal manera que podem tenir una sensació d'hipnosi, i crec que és una bona manera d'acabar un disc que té una part fosca però que s'il·lumina a estones, no? I és una mica el que és la vida, i això és el que un artista ha de, en la meva opinió, procurar fer en gran part de la seva obra. Si després vols fer un Staying Alive també està molt bé, eh? Però està bé que la diversió més pura i més simple sigui una part només, no? És una manera molt poc contemporània de veure l'art. Aquest disc, en el seu dia, la crítica el va deixar molt bé, la crítica especialitzada, no va obrir els telenotícies. La revista Mojo el va considerar el segon millor disc del 2009. El New Musical Express, en l'actualització del 2013 dels 500 millors discos de la història, el va posar al 400 i escaig. A dia d'avui diríem que cap altre disc de Bill Callahan, ni quan es deia Smog, ni en aquesta segona etapa, ara ell ja té 60 anys, cap altre disc ha estat a la mateixa alçada. Per tant, això que fem aquí al Futimer de tant en tant descobrir alguna cosa, també té un punt conservador aquí. S'ha posat el millor disc d'un artista no molt conegut per aquí. Fins la setmana que ve.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.